0: Què tal? Bona vesprada. L'incendi de Soneja continua actiu amb 300 efectius desplegats a la zona. Les pròximes hores van a ser decisives davant la previsió de temperatures elevades i ratxes de vent de fins a 40 km per hora. Tornem a Castelló, Juanjo Tobar.
1: Sí, les pròximes hores són crucials. Segons la EMET, al voltant de les 2 de la vesprada, la temperatura a la zona de l'incendi superarà els 35 graus i la humitat serà molt baixa, per davall del 20%. Així ho ha explicat el portavoz de la EMET a la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.
2: Son condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas que pueden superar los 35 grados y humedad relativa también muy baja, ¿no? Porque aunque sea brisa, va a ser una brisa seca la que llegue a la zona.
1: De moment, com dius, hi ha 300 efectius desplegats i els veïns d'Azuévar continuen desallotjats per un incendi.

0: a les naus, a la platja de Sant Joan, cita a l'alcalde de la localitat, a Luis Barcal, a compareixer el pròxim 24 de juliol després de les peticions que han fet el bloc de l'oposició.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: En la provincia de Valencia.

0: Más de uno, Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Pendents de l'evolució de l'incendi de Soneja a Castelló, les pròximes hores seran decisives per la calor i el vent. Bona vesprada. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, a aquestes hores la temperatura en la zona de l'incendi és de 38 graus i la humitat és molt baixa, per davall del 20%. En seguida estarem a Castelló per a conèixer l'última hora i repassarem també altres assumptes que són notícia a la comunitat. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. L'incendi forestal de Sonejas, com es dia, continua dins del perímetre, tot i que les autoritats adverteixen que les pròximes hores seran decisives per les altes temperatures, la baixa humitat i també per el vent. En el dispositiu treballen a hores d'ara uns 300 efectius amb suport de mitjans terrestres i aeris per evitar possibles reactivacions del foc. Anem fins a Castelló, seguint des d'ahir l'evolució de l'incendi, està Juanjo Tobar.
2: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha confirmat fa uns minuts que l'incendi afecta ja més de 180 hectàrees i encara no està ni estabilitzat ni controlat. Ja ha dit que es venen les hores més crítiques.
3: Porque las condiciones meteorológicas, como pueden observar, estamos actualmente en 38 grados, pero todavía ni está estabilizado ni está controlado, y digo que este momento es el más importante.
2: L'incendi, recordem, va obligar diumenge al desallotjament d'Azuever, tot i que la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha indicat que el municipi no ha patit danys i que l'evacuació es manté de manera preventiva. La presidenta confia en que els veïns puguen tornar esta vesprada a casa.
4: Si todo va bien, pues a lo mejor esta tarde, cuando ya va a aumentar la humedad y va a bajar la temperatura como ayer, pues si todo fuera bien, la previsión es que a lo mejor a final de la tarde los vecinos podrían volver.
2: I este matí la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha assenyalat a més que la investigació continua oberta i que de moment no pareix tractar-se de causes naturals. En el dispositiu participen efectius de la UME, bombers forestals de la Generalitat,

0: Generalitat i diferents consorcis provincials de Castelló, València i Alacant.
1: Gràcies, Juanjo. La Comunitat Valenciana és una de les regions més afectades per l'escalada d'incendis forestals en les últimes dècades. Els experts adverteixen que amb l'arribada de més onades de calor, el risc anirà en augment. Carol Martínez.
2: El canvi climàtic és una de les principals raons d'aquest augment de risc d'incendi forestal. Ferran Dalmau, enginyer forestal, detalla que l'estat del sol forestal unit a la pujada de temperatures provoca el camp que es veja més afectat.
3: Es decir, el cambio climático sí provoca más incendios en tanto en cuanto hay más rayos, y porque el incremento de temperatura está relacionado con el incremento de número de rayos. Entonces, más rayos que caen sobre un territorio que está preparado para arder, tienes la causa de la ignición natural, que es el rayo, pero además tienes la causa de la propagación, que es el estado de nuestros montes.
2: Dos de cada tres incendis forestals registrats en la Comunitat Valenciana entre 2016 i 2025 van ser provocats per acció humana segons una anàlisi elaborada per la Conselleria de Medi Ambient. Per això, els punts calents són aquelles zones on més activitat humana hi ha, ho explica Carles Arnal, portaveu de l'Associació Acció Ecologista Agro.
4: A on hi ha més activitats humanes, on va més gent, on fa més imprudències, on hi ha més accidents, on hi ha més activitats que haurien de considerar-se a evitar, pues allí és on més incendis patim. És a dir, en zones de moltes voltes comarques litorals i de transició.
1: I com es dèiem, estem també pendents de l'oratge perquè l'Agència Estatal de Meteorologia preveu temperatures molt adverses i fins i tot extremes des d'avui i almenys fins al dijous i sobretot des de demà dimarts. Núria Moreno.
5: Una segona onada de calor després de la primera que es va registrar els dies previs a Sant Joan, que pot deixar tempestes seques i registres de rècord en els termòmetres, més encara en zones d'interior, encara que l'inusual és el que s'espera en la costa. José Ángel Núñez, cap de climatologia de l'AEMET en la comunitat.
6: Las temperaturas en el litoral van a ser algo más bajas, pero aún así 40, 37, 38, casi 40 grados en zonas próximas a la costa, 10, 15 kilómetros de la costa que vamos a tener mañana, es muy inusual incluso en días extremos de verano y sobre todo si tenemos en cuenta pues que es con una situación de viento flojo, que no es una ponentada de las clàssiques.
5: Per a demà, el nivell de risc per altes temperatures és roig en el litoral sud de València, en zones de la Ribera Alta, en l'entorn de Carcaixent. Segons l'AEMET, poden registrar-se 44 graus.
1: En condena per els assassinats masclistes ocorreguts en el Fenollar, a la província d'Alacant s'ha convocat este migdia un minut de silenci en diversos punts de la Comunitat Valenciana. Andreïna Pietri.
7: A Soneja, a Castelló, focus de l'incendi forestal actiu, Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, ha presidit un minut de silenci al costat de la delegada del govern en la comunitat, en senyal de dol per l'apunyalament a les mans del seu espòs, d'una dona i la seva filla. Un acte que també s'ha repetit a la porta de les Corts Valencianes. El detingut, de 53 anys, segueix ingressat a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant sota custòdia policial i encara no se li ha pres declaració. Ho confirmava la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
8: Vamos a ver el último parte del hospital y tal y como indiquen en este momento los facultativos, se podrán tomar las decisiones con respecto a la declaración.
1: I a esta hora té lloc una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera a la qual assisteix el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública valencià, José Antonio Rovira. Una trobada en la que està previst que el ministre d'Hisenda, també valencià, trasllade a les comunitats els límits de dèficit i el deute públic amb els quals el govern vol elaborar els pressupostos de cara al pròxim any. Amparo Sánchez.
9: Segons el conseller, el govern està obligant a les comunitats a assumir les pujades que aprova, com per exemple la pujada del sou dels funcionaris.
10: El capítulo 1 de personal supone la mitad del gasto de las comunidades autónomas. Yo creo que no se puede trabajar así. Habría que tener mucho más diálogo desde el gobierno con las comunidades cuando toma medidas que afectan a los presupuestos de las comunidades autónomas. Que, como digo, sostenemos básicamente la educación, la sanidad y los servicios sociales.
9: En l'ordre del dia no consta abordar la reforma del sistema de finançament autonòmic que previsiblement s'abordarà en una altra reunió del Consell este mes de juliol. Es tracta del primer Consell que presideix el valencià Arcadi Espanya com a ministre d'Hisenda.
1: I a Alacant, la comissió de l'Ajuntament sobre l'adjudicació dels habitatges protegits de les naus ha citat a l'alcalde, a Luis Barcala, perquè comparega el proper 24 de juliol. Juan Carlos Fresneda.
11: Quieren una explicación urgente después de que el que fuera concejal de patrimonio, Toni Gallego, desvelara en la comisión de les Corts que en 2024 se sabía que la concejala de urbanismo, Rocío Gómez, tenía un piso en les Naus. Un testimonio que se contradice con la versión del alcalde que dijo que se enteró cuando estalló el escándalo. Ana Barceló es la portavoz del PSOE.
12: Estamos pidiendo explicaciones políticas cada día que pasa. Es un día más donde las sospechas se están convirtiendo en una verdad.